Ah, una cosa m'has mullat, Michel Balama, que Michel està a les tons que m'ha ajudat a tu iat, m'ha que m'han anat demanant.